Mystery.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: La 39a edició de la Festa de la Brema de Cubelles es coincidirà enguany amb el relleu del pubillatge de Cubelles. Aquest dissabte, dia 29 d'agost, es faran els exàmens dels nous candidats i candidates i, posteriorment, l'acte de comiat del pubillatge actual. La proclamació dels nous representants es farà durant la mateixa Festa de la Brema. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha posat en valor l'evolució del pubillatge cubellenc, que actualment compta amb 8 integrants. Segons el regidor, disposar d'un grup més nombrós facilita la representació de Cubelles en actes d'arreu de Catalunya, ja que, diu, permet que sempre hi pugui participar algun dels representants.
3: El pubillatge el fem aquest cap de setmana, el dia 29 fem al dematí els exàmens per les pubilles i els hereus que entren, a migdia es fa l'informal i a la tarda pues, ja es fa el comiat del pubillatge antic, que nosaltres com a Cubelles els fem cada 2 anys perquè puguin tenir temps, si es perden algun acte, puguin tenir temps l'any següent de fer-lo, i així cada 2 anys pues, els nens i les nenes tenen, es queden més amb l'esperit del que és el pubillatge, i el dia de la Brema pues, ja fem ja entren els nous i ja estan a la nova proclamació.
2: L'acte de relleu del pubillatge cubellenc tindrà lloc aquest dissabte 29 d'agost a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Estarà quan es reunirà pubilles i hereus d'arreu de Catalunya i servirà també per fer oficial aquest relleu entre els representants actuals i els nous en una jornada que el regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha definit com especialment emotiva.
3: Sí, sí, ara en tenim 8, són figures importants perquè quan tenies la pubilla i l'hereu, pues, a vegades la pubilla i l'hereu per motius X no poden assistir o no poden anar a segons quins llocs i a lo millor els nens pues, tenen molt més il·lusió en viatjar, anar amb els jocs, tenen més disposició i al final nosaltres el que busquem és una representació de Cubelles, no? I en tenir-ne pues, aquests 8 ens obre molts portals a que a molts llocs, si no pot anar un, va l'altre i la representació cubellenca sigui per tots els pobles i ens coneguin a tot arreu, no?
2: Una vegada sortien escollits els nous integrants del pubillatge de Cubelles, la seva presentació oficial ja tindrà lloc el divendres 4 de setembre dins el marc de la programació de la Festa de la Brema a la plaça del Mercat, un acte que tindrà lloc a les 9 de la nit, just abans del lliurament dels Premis Pàmpols 2026, i també serà el primer acte que oficialitzaran amb la trepitjada tradicional de raïm i el tas del primer mos, amb la col·laboració de Josep Cuscó, acompanyat pels infants de la vila i del mateix pubillatge cubellenc. El pubillatge de Cubelles fa balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. Pel que fa al pubillatge adult, que finalitza aquest mandat iniciat l'any 2024, està format per l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. Pel que fa al pubillatge infantil, també deixen el càrrec l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Càrceles. Precisament en una entrevista audiovisual realitzada aquest estiu aquí a Ràdio Cubelles, 3 dels membres del pubillatge infantil han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat doncs, els infants i joves a fer aquest pas i formar-ne part d'aquest nou pubillatge. Els 3 coincideixen que formar part del pubillatge cubellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien i més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, han destacat també que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer també noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'hereuet Biel Pou explica que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegurava que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
4: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, Doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
2: Per la seva banda, la Dameta, i no a Llames, ha admès que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes al municipi, però aviat va descobrir també que implicava viatjar, compartir experiències amb altres poviatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
5: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
2: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destacava també que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia visitat mai i ampliar el seu cercle d'amistats.
6: No pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats. I també pots trobar-te pobles que tu no ni coneix.
2: D'aquesta manera, el viatge sortint de Cubelles ha fet balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. La festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la festa de la Verema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
7: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos ja dels 3 o 4 anys es feien a la vinya. I això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
2: La presentació de la programació de la Festa de la Verema d'enguany s'ha fet aquest dimecres, 26 d'agost, al celler del Porró de Cubelles, de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles, amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
7: I un agraïment al Carles i a la seva família, la Maria Dolors i el seu fill també, Carles, per deixar-nos aquest espai, per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i bueno, és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres avantpassats que surten per aquí, i bueno, té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i, bueno, i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara. Bueno.
2: Una de les novetats d'enguany com a activitats previstes a la Festa de la Verema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exercir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un maridatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Verema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
3: Anem fent habitualment. Aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un petit viatge amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beach Watching que tenim des de turisme, i aquest any hem fet, doncs, a través d'aquesta empresa un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'esgaurà totes les places, i després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir, doncs, que la gent vol fer coses diferents, i amb aquest projecte, com et deia, del Beach Watching, i aprofitant que des de la Regidoria de Turisme fem la Festa de la Verema, doncs hem intentat introduir aquestes coses noves, no? A part d'això, doncs hi haurà el de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà, i tot en qüestió, doncs, l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
2: La Festa de la Verema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia cubellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a cubelles.cat. El Consell Comarcal de Garraf impulsa a Cubelles un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema "Ei, tu, sí, sí, tu", vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
8: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... O sigui, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de, bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, és... L'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
9: És clau. Quan són petits i han

0: sessions dinàmiques i participatives allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia. També, coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
1: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale? I també, bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això vam decidir obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per a les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
2: L'estudi sobre la millora fisiològica que aporta i bàsicament és estar a prop del mar perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
2: Bueno, per fer-ho fàcil així, doncs, en temes de biodiversitat a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que

0: que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar doncs els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
1: Per afavorir la conservació marina, des del GP, que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubella, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment s'està transformant per recuperar el litoral i a la ciutat. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
2: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
1: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades.

0: Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mengual i Imma Laborda.
1: És un tema que afecta moltes llars i, a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, que parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei, eh?
2: Un cop, sí.
1: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
0: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
1: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
2: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
0: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
2: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
1: Bé, els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no?, si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
0: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
1: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
0: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
0: I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós per parlar de l'Espai Comunitari de Benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
7: Hola.
8: Hola.
0: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on neix la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I bé, també segona pregunta, que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa?
7: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori, vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat de donar una visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
0: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
8: Doncs dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partint d'una base de que som persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
0: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
7: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de, bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. És l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
0: Uh-huh. A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
8: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
0: Uh-huh. Per tant, doncs, és molt humà, això. Doncs, sí, és una cosa natural.
8: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
0: Uh-huh. Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
7: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou, crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure. I és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? Llavors, crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim. Sí? I creem amb aquest grup la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
0: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tots aquests ingredients, doncs, a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
8: És, a veure, tothom té... és important, no? Tothom té un problema o tothom té una necessitat o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules. I potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir. Comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por. No? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
0: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser...
8: Sí, és entendre i construir.
0: I construir.
8: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
0: Molt bé, del que em passa, el que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar? Encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda. Què pot aportar?
8: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs, tothom aporta. No? No només has de fer algo transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt no. Hi ha petites coses que hi aporten.
0: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
8: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
7: Sí, i també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres en aquesta aportació. Sí, i crec que això és algo molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb la resolució de conflictes que ha tingut i que nosaltres no se'ns hagués ocorregut mai.
0: Perquè vosaltres sempre esteu presents,
7: sempre.
0: Vosaltres dues, les dues, eh?
7: Sí, acompanyant el grup.
8: Sí. No, i vam tenir una experiència amb el grup anterior.
7: Sí.
8: Quan una de les coses que ens vam donar compte, no?, que va sorgir... Ja teníem aquesta idea, però que ens va donar més força, és que estàvem amb el grup i va donar la casualitat que van coincidir, no?, en grups d'activitats com els arts, no?, feien alguna cosa així, i eren gent de diferents punts d'Espanya, no? I això va fer que ells també van començar a parlar entre ells, el grup de dol migratori amb la gent.
7: Feien alguna cosa de cosir.
8: Sí, feien una activitat. Sí. Hi havia gent de gallega, no? I llavors aquesta senyora va compartir pues, que ella també se sentia diferent, no? I doncs clar, va ser com compartir, escolta'm, llavors clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
7: I allà se'ns va il·luminar la boqueta. Sí, allà va ser com un, ostres... Sí. Grup de costura era, exacte, que es fa al Centre Violeta.
0: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
7: Sí, sempre.
8: Sempre aporten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
7: Sí, moltíssim.
8: De veritat, eh?
0: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
7: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui, bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també, bueno, ens hem trobat en sessions anteriors, l'any passat, que degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
0: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè és dir, les dates del 22 de setembre al 15 de desembre serà els dimarts, no?
7: Els dimarts, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
0: I el lloc?
7: Sí, a la biblioteca de la Cubella.
0: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
7: Esperem.
0: És a dir, que de dir, el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
7: Exacte. I que si veieu un cartell que diu, ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dins el grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències, només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no? La persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà, per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix. Llavors, la idea era com que s'interessin i que vinguin.
0: Són missatges molt, molt directes, no?
7: Exacte.
0: Qui no se sent sol o sol alguna vegada, o pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
8: Clar,
0: que ens passen, no?
8: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no?
7: Exacte,
8: el que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que ens... han vist, han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com, des d'on em comunico? Perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no? T'estàs comunicant. Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
7: És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... ens ho hem currat a sac, jo, parlant clar. Però sí que és veritat que com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí, pues...
0: Hi ha feina al darrere,
7: Hi ha feina al darrere, sí. I també farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'art-teràpia i de... un taller del floral per fer un centre de taula de nadalenc. Però sí.
0: Per tant, hi haurà activitats,
7: Hi haurà activitats,
0: no és només conversa,
7: no,
0: ni compartir experiències.
7: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
0: Molt divertides,
8: Sí.
0: Molt dinàmiques.
8: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De dir, jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
0: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, no sé, d'elles que serà molt dinàmic, no?, que podran fer centres florals, no?, per Nadal, és a dir, que vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions,
8: sí.
0: Tindreu no només vosaltres dues, no? Que...
8: Sí.
7: Farem
8: sí,
7: un taller d'art teràpia, també.
8: Sí.
0: Que què més?
7: Que és l'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i la, tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
8: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, no, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? Mm. I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres.
7: Aquesta
8: i que
7: és la primordialitat.
8: Sí, que no se senti. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidelitat, no?, amb el tema sí. de que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que no encén tot el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, és anem a fer alguna cosa xulo, uh-huh. algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
0: Sí.
7: Sí, és per matins, sí, és veritat.
8: És però... la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
7: Esperem.
8: Clar, no? És donar-nos una oportunitat a per què no, no? És un, són uns diners que són per la comunitat i que s'han d'aprofitar.
7: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. I a més sí. a més, aquí la meva companya és una crac. Oh.
0: Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret,
8: no.
0: És a dir,
8: no.
0: Tu, lliurement,
8: sí.
0: no? Amb ganes, no? De,
8: sí.
0: de participar del grup,
7: res
0: no?
7: A res.
0: Sí. De passar-s'ho bé també, no?
7: De ser puntuals, això sí, perquè
8: sí.
7: si no...
8: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú... Bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
0: Uh-huh. Per tant, és fer el pas, no?
8: Sí.
0: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30, no sé si cal una inscripció prèvia... Si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
7: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions. Sí? Jo sóc la d'aquesta, només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-27-69.
0: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica
7: bueno,
0: l'assistència
7: per veure
0: el
7: volum, que... Sí. Uh-huh. Sí, sí, per saber com organitzem la sala.
0: Molt bé. No hi ha límit, no?, de persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir,
7: i, sí,
0: perquè jo crec que idees n'hi ha moltes,
7: fet,
0: no?
7: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui govelles, i serà dual, o sigui, perdó, seran dos cops l'any que es portarà a terme, més o menys. Crec que és molt necessari, sí. El teixit de barri crec que és l'acció comunitària crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir part d'una comunitat i una experiència compartida crec que és bueno, el més necessari.
0: Mm-hmm. I això forma part també del servei de primera acollida, no?
7: Sí, exacte, el servei de primera acollida, el Consell Comarcal és el que promou aquest espai.
0: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no?, sobretot.
7: Exacte.
0: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més, que no haguem preguntat, tant que s'anima a tothom que faci el pas, no?,
7: exacte.
0: Que s'animin i qualsevol informació s'adreci en aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-27-69. Qualsevol, podem preguntar qualsevol dubte?
7: Qualsevol.
0: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on, bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem,
8: sí,
0: no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no... passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
7: Sí, esperem.
8: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no? Sí. Que la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
0: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar, sota aquest lema, no? Recordem-ho, ei, tu, sí, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
7: A tu, gràcies a tu.
8: Adéu.
7: Adéu.
4: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
5: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles, Dansa Viva, que esteu escoltant al 107.5 de la FM, el teniu en antena dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i el podeu escoltar també a la vostra comoditat al podcast de la ràdio, radiocubelles.cat, ràdio a la carta.
1: Molt bon dia. Us donem la nostra més cordial benvinguda un cap de setmana més a Dansa Viva, l'espai sardanista que us acompanya els caps de setmana a Ràdio Cubelles. Us el preparem i presentem la Francesca i el Josep.

Començarem la música d'avui amb el compositor Ricard Viladesau i un títol de 1955, Tere Gentil, i l'escoltarem amb la principal de la Bisbal.

Era la cobla la principal de la Bisbal amb Tere Gentil, d'una sardana d'un dels nostres grans compositors, Ricard Viladesau.

Per al programa d'aquesta setmana hem fet una selecció d'un CD enregistrat per la Cobla Maricel amb la direcció de Francesc Gregori amb sardanes dedicades a Argentona, un enregistrament del 2022 per iniciativa dels Amics del Ball d'Argentona. Esperem que us agradi. Per començar aquesta selecció tenim una sardana que porta el nom d'aquesta vila del Maresme. És del 1930, del compositor Pere Mercader, Argentona.

Hem començat aquesta part amb la cobla Maricel i aquesta peça de Pere Mercader i Andreu, Argentona. I amb la mateixa cobla tenim una altra peça de 1930, de Joan Vilà i Ayats, Argentonina.

ha estat la cobla Maricel amb la sardana Argentonina, de Joan Vilà i Ayats. Seguim amb aquesta cobla amb un títol de 1946, Pensant en tu, del compositor Jaume Abril, d'aquesta vila, on va ser director de corals, activista musical, i va fundar l'orquestra Abril i sus muchachos.

Acabem d'escoltar Pensant en tu, del compositor i músic Jaume Abril i Carbonell. I seguim amb aquest mateix compositor local i la mateixa cobla, la cobla Maricel, ara amb una obra de 1946, amb referència a un indret de la seva vila, la Font del Cucut.

ha estat un títol amb dedicatòria a una popular font d'Argentona, la font de Cucut, de Jaume Abril, amb la cobla Maricel.

0: En el programa d'avui estem escoltant sardanes dedicades a Argentona, una vila del Maresme coneguda per la seva terrisseria, sobretot per la Fira del Canti, tradició molt relacionada amb les fonts que tenen al seu entorn. A Argentona, l'any 2016, es va engegar la fundació de l'entitat Amics del Ball d'Argentona amb la voluntat de promocionar la cultura popular i especialment les sardanes i la música de cobla.
1: L'any 2017 es va constituir la primera junta i per commemorar aquest primer aniversari es va celebrar un aplec. A partir d'aquests primers actes va sorgir la iniciativa de recuperar les sardanes dedicades a Argentona. Es van localitzar 7 composicions i 2 més de l'autor local Jaume Abril i Carbonell. Aquestes sardanes es van enregistrar amb la Copla Marisel, dirigida per Francesc Gregori, i la publicació va veure la llum l'any 2022. En el programa d'avui estem escoltant aquest repertori.

Seguim amb sardanes dedicades a aquesta vila del Maresme, ara amb un compositor de Cabrils, Siegfried Galvany, una obra del 1996, Argentona, Argentona.

era la cobla Maricel amb la sardana Argentona, Argentona, de Siegfried Galvany. A continuació ens acompanya el músic i compositor Jordi Paulí amb una dedicatòria d'aniversari del 2014. 100 anys fent camí a Argentona.

Acabem d'escoltar 100 anys fent camí a Argentona, de Jordi Paulí. I tancarem aquesta part monogràfica de sardanes dedicades a aquesta vila amb la Cobla Maricel amb una dedicatòria referent a les seves fonts del músic i compositor Antoni Sagré, del 2018. Argentona, la vall de l'aigua picant.

Acabem d'escoltar Argentona, la vall de l'aigua picant, del músic i compositor de Canet, Antoni Segré i Vives, que ha interpretat també la cobla Maricel.

Anem ara a l'espai que dediquem a compositors dels quals aquest 2023 es compleixen 100 anys del seu naixement. Avui serà Martí Liafont, compositor, instrumentista de tible, director i un dels fundadors de la Cobla Caravana. Escoltarem una obra estrenada el 1987, Fruint de l'amistat, amb la Cobla Montgrins.

Hem escoltat la Cobla Montgrins amb una preciosa sardana i un preciós títol de Martirià Font i Coll, fruint de l'amistat.

I per la part final del programa farem referència a dos compositors amb dues de les seves sardanes. Primer serà Josep Maria Blanc i Reinald, de qui es compleixen 135 anys del seu naixement. Serà una sardana del 1945, Llaminera, que ens oferirà la Cobla Montgrins.

Acabem d'escoltar la interpretació de la cobla Mongrins de Llaminera, un títol de Josep Maria Blanch i Reinalt.

I finalitzarem el nostre espai amb el compositor Jaume Riu i Ratera, qui el passat mes d'agost va complir 60 anys, amb una sardana estrenada el 1998, Cant a Casserres, que serà càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal i posant el punt final al nostre dansa viva d'avui. Bon cap de setmana i a reveure.

Per començar el programa d'aquesta setmana tenim de nou el compositor Bernard Henry Crusell, nascut a Finlàndia el 1775, però que es va traslladar a Suècia ja de molt jove i va morir allà l'any 1838. Va ser compositor i traductor i està considerat el més significatiu i compositor clàssic nascut a Finlàndia i el més destacat abans de Sibelius. Escoltarem un fragment del concert per a clarineta nefa menor opus 5, les parts Andante Pastorale i Allegretto, amb la Gothenburg Symphony Orchestra, l'Orquestra Nacional de Suècia, dirigida per Oko Okamo, i el clarinet solista és Martin Frost.

Després d'aquests fragments del concert per a clarinet de Bernard Krusen, tenim de nou a Héctor Berlioz, que també vam escoltar la setmana passada, un compositor francès del romanticisme, i escoltarem un fragment de la seva obra més coneguda, la Simfonia Fantàstica, opus 14, que va subtitular Episodi de la vida d'un artista. Serà l'escena Camperola, amb l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Zubin Mehta.

ha estat un fragment de la Simfonia Fantàstica opus 14 de Berlioz, i a continuació tindrem uns fragments d'òpera de Giuseppe Verdi. Escoltarem de la famosa Aida l'ària Qui Radamés Verrà amb la soprano Eva Seles, amb l'Orquestra Simfònica de Nuremberg dirigida per Hans-Peter Gmür, i del Il Trovatore l'ària Stride la Vampa amb la cantant considerada alto Ruth Hesse. Serà també la Simfònica de Nuremberg amb Hans-Peter Gmür. I després de Don Carlos, l'àrea O Don Fatale, amb la mezzosoprano Rita Noel. La interpreta la Filarmònica Orquestra, dirigida per Alberto Lizio.

Hem escoltat tres àries de tres òperes de Giuseppe Verdi i a continuació ens acompanyarà Pablo Sarasate, virtuós violinista nascut a Pamplona i mort a Biarritz, que a part de la seva faceta de destacadíssim violinista, també va compondre obres per a piano i violí. De les seves obres escoltarem unes danses espanyoles, tres concretament, la malagueña, una habanera, i la romanza andaluza. Les solistes són el violí Julia Fischer i el piano Milana Czerniawska.

I acabarem ja el programa, que se'ns acaba el temps. Ho farem amb el nostre gran tenor, Josep Carreras, amb una ària de Madame Butterfly, de Puccini, Addio Fiorito Asil, amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Daniele Gatti.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

Hi ha camins que no només ens porten lluny de casa, sinó que ens ensenyen qui som quan intentem tornar-hi. Amb aquest punt de partida, comencem la història d'avui. Una aventura de bruixes, sabates màgiques, espantaocells, lleons, homes de llauna i una ciutat que brilla com una promesa al final del camí. Benvinguts a Entre Històries. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines d'un dels grans clàssics de la fantasia, el Mag d'Oz, conegut en castellà com El Mago de Oz o en l'anglès original com The Wonderful Wizard of Oz, de Lyman Frank Baum. Una obra que sovint s'ha vist com un conte infantil, però que amaga moltes més capes del que sembla, ja que parla de la por, del desig de tornar a casa, de la identitat i de descobrir que, a vegades, allò que busquem ja ho portem dins. Vet aquí que una vegada hi havia una nena anomenada Dorothy, que vivia a Kansas amb els seus tiets i el seu gosset Toto. La seva vida és senzilla i tranquil·la, fins que un tornado l'arrossega lluny de casa i la porta a un món desconegut, al País d'Oz. Allà, Dorothy descobreix que la seva casa ha caigut sobre la bruixa malvada de l'est. Els habitants d'aquell lloc la reben com a una heroïna, però ella només vol una cosa, tornar a casa. Per aconseguir-ho, haurà de seguir el camí de rajoles grogues fins a la ciutat Esmeralda, on viu el misteriós Mag d'Oz. Durant el camí, coneix tres companys molt especials. L'espantaocells, que vol tenir servei. L'home de llauna, que desitja un cor. I el lleó covard, que busca ser valent. Junts, travessen boscos, camps i perills varis, sempre sota l'amenaça de la bruixa malvada de l'oest, que vol recuperar les sabates màgiques que Dorothy porta amb ella sense imaginar del seu poder. Quan finalment arriben davant del mag, descobreixen que no és exactament la figura poderosa que imaginaven. El gran governant d'Oz és, en realitat, algú molt més humà i fràgil del que aparenta. I aquí és on la història deixa de ser només una aventura fantàstica, ja que Dorothy i els seus amics entenen que el servei, el cor i el valor no sempre es reben com un regal, sinó que sovint es descobreixen durant el mateix camí. Una de les coses més interessants del Mag d'Oz és que, d'entrada, sembla una obra molt innocent. Té tots els elements d'un conte per a nens. Una protagonista jove, un gosset entranyable, unes bruixes dolentes, un viatge màgic i una ciutat encantada. Però sota aquesta aparença hi ha una història molt més profunda. Dorothy no només busca tornar físicament a Kansas. També busca entendre què significa tenir una llar. Al principi, casa seva pot semblar un lloc gris i avorrit, però després del viatge comprèn que la llar no és només un espai. És el lloc on un se sent estimat, reconegut i segur. També és molt potent el que representen els seus companys. L'espantaocells creu que no és intel·ligent, però durant tot el viatge dona idees i solucions. L'home de llauna pensa que no té cor, però és un dels personatges més sensibles. I el lleó diu que és covard, encara que constantment actua amb valentia. La gran lliçó és clara. Moltes vegades ens falta confiança, no capacitat. I després hi ha el mag. La seva figura representa l'autoritat, el poder i les aparences. Tothom el veu com algú important, gairebé diví. Però quan cau el taló, descobrim que darrere del mite hi ha una persona normal i corrent. Això fa que la història parli també de com construïm ídols, de com ens deixem impressionar pel poder i de com la veritat, a vegades, està amagada darrere d'una gran escenografia. Per això aquesta obra no és només infantil. És una història sobre créixer, mirar més enllà de les aparences i aprendre que el viatge exterior moltes vegades serveix per ordenar el món interior. Arribats a aquest punt, toca posar-hi música. I en el cas del Mag d'Oz, la cançó triada no podia ser més especial. Somewhere Over the Rainbow, a la versió d'Ariana Grande. Aquesta cançó és inseparable de l'imaginari d'Oz,
ja que a la pel·lícula de 1939 Judy Garland la va convertir en una de les melodies més icòniques de la història del cinema. La seva Dorothy cantava mirant més enllà del món gris de Kansas, imaginant un lloc millor, un lloc on els somnis poguessin fer-se realitat. La versió d'Ariana Grande funciona molt bé perquè uneix l'oth clàssic amb l'oth actual. En recorda la pel·lícula de Garland, però també connecta amb Wicked, ja que Ariana Grande ha estat una de les protagonistes de la nova adaptació cinematogràfica del musical al costat de Cynthia Erivo. Per això, aquesta versió connecta també amb l'esperit de l'obra. Així que, sense més dilació, intro musical.

El MacDoth és un d'aquells llibres que ha crescut molt més enllà de les pàgines. Probablement la versió més famosa és la pel·lícula de 1939, protagonitzada per Judy Garland. Aquella adaptació va fixar per sempre moltes de les imatges que avui associem a Oz. Les sabates brillants, el camí de rajoles grogues, la ciutat esmeralda i aquella Dorothy que només vol tornar a casa. És una pel·lícula molt important perquè converteix el viatge de Dorothy en una experiència visual i musical. El contrast entre el Kansas gris i el món colorista d'Oz fa que l'aventura sembli encara més màgica. També cal destacar Wicked, el musical que reimagina la història des del punt de vista de les bruixes d'Oz. Aquest musical ens planteja el dubte si la bruixa malvada de l'Oest no fos tan malvada com ens havien explicat. Aquesta idea és molt interessant perquè ens obliga a mirar la història des d'un altre punt de vista. Wicked parla de prejudicis, de diferència, de poder i de com una societat pot convertir algú en un monstre només perquè no encaixa. I recentment, aquest musical també ha arribat al cinema amb Ariana Grande com a Glinda i Cynthia Erivo com a Elphaba. Això ha fet que l'univers d'Oz torni a estar molt present, especialment entre noves generacions que potser no han començat pel llibre ni per la pel·lícula de Garland, sinó per aquesta nova mirada més moderna, més ambigua i més emocional. Avui hem obert les pàgines del MacDoth, una història que sembla senzilla, però que brilla precisament perquè parla de coses molt humanes com la por, el desig de tornar a casa, la inseguretat, la valentia o la necessitat de confiar en un mateix. Dorothy descobreix que el camí de rajoles grogues no és només la porta fins a la ciutat esmeralda, també és la porta cap a ella mateixa. I els seus companys aprenen que allò que creien que els faltava ja formava part d'ells, encara que no ho sabessin veure. Gràcies per acompanyar-me per aquest passeig pel camí de rajoles grogues. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i a la tarda també a Spotify, on ens deixarem portar per un nou clàssic per entendre per què encara continua tan vigent. Fins a la pròxima, aquí, Entre Històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor.

0: Rutherford. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 5959. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

De Més Enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De Més Enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, apreciades amigues i apreciats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que us esteu a l'altra banda, segurament amb ganes de fer un divertit vol de dues hores pels horitzons sonors més autèntics i engrescadors. Salutacions cordials i abraçades de Belén Lozada amb ajudes diverses i oportunes i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us guiarem en una nova i variada edició estiuenca. Començarem a França amb un quartet de sons colombians contemporanis, tot seguit cap a Mèxic amb el nou disc d'una banda molt bregada en els sons experimentals, jazzístics, rockets i tradicionals. Després posarem un peu al Quebec i l'altre als Països Baixos amb una fusió de sons perses i clàssics contemporanis. A continuació, cap a Suècia amb la nova obra d'un fenomenal grup de folk mundial contemporani. Després, des d'Euskadi, un projecte que reorienta sons autòctons a territoris de reggae i de dub. Seguidament visitarem Finlàndia amb un duet format per un expert acordionista i un bregat pianista. A continuació, cap a Bèlgica, amb un virtuós multiinstrumentista d'origen ghanès. Tancarem l'edició estiuenca número 70 des del Japó amb el nou treball d'una llegenda viva del gènere Minyo en clau contemporània. Anem ja, doncs, amb la presentació del disc Passaje, una obra del quartet franco-colombià a Itaua, formació que transita des del Carib fins a la serralada dels Andes, passant per la costa del Pacífic, amb ritmes càlids, passats pels sedars de les músiques contemporànies, en ocasions amb aires malenconiosos i en d'altres amb l'energia pròpia dels sons del país sud-americà. Escoltarem tot seguit i sense pausa tres peces fenomenals de Passaje, el nou disc del grup Aitawa, La Contra, Dime Que Tu Quieres i Paperegollo.

Anem amb la segona presentació discogràfica d'aquesta tercera edició estiuenca de l'any 2026. Programes que fan de pont entre les nostres 23ena i 24ena temporades. Ens traslladem a Mèxic per tastar l'11è treball d'una banda de culte. Podríem dir que fins i tot ja és llegendària. Meta Ensemble és la nova cara de Cabezas de Cera, una llegendària banda identificada des de sempre amb múltiples influències, com ara les de la música experimental, les del rock, les del jazz, la improvisació, per descomptat, i la música tradicional. Amb tot plegat, Cabezas de Cera s'han anat construint al llarg dels anys una personalitat pròpia i intransferible. La seva música és una culminació de totes les cultures, des de la tradició fins a la contemporaneïtat, ara amb una àmplia varietat de tècniques d'interpretació i sons de corda molt delicats i profuns, recolzats per la força del ritme. Una de les curiositats de la banda mexicana és la seva instrumentació, bàsicament composada per estris de corda, cordòfons únics fets a mà amb metall, creats pel percussionista de la banda. A tots aquests instruments, òbviament, els donen un nom propi: xarrófono, la jarana prisma, el tricordio o el bicéfono, per esmentar-ne alguns. Us deixem uns minuts amb tres perles de Meta Ensemble, el nou disc de Cabezas de Cera, A l'alba, La otra orilla i Ojos de Jade.

Posarem tot seguit un peu al Quebec i l'altre als Països Baixos amb Diàlogos, una obra excelsa i singular de Constantinople, el projecte del músic d'origen iranià Kiya Tabassian i del grup de música clàssica Holland Baroque. Aquest disc s'inspira en un fet que va succeir fa ni més ni menys que 800 anys, la trobada entre Francesc d'Assís i el sultà Malik al-Kamil. És un d'aquells rars moments de la història en què el diàleg va prevaldre sobre el conflicte. El 1219, enmig del setge de Damietta, a Egipte, durant la cinquena croada, els exèrcits oposats ja s'enfrontaven quan Francesc, descalç i desarmat, va creuar les línies enemigues. Volia entaular una conversa en lloc de la batalla. Va ser portat davant de Malik al-Kamil, un governant conegut per la seva hospitalitat i saviesa. Aquesta trobada es va convertir, encara vàlida en els nostres dies, en un símbol del diàleg interreligiós i cultural. Ben oportú, doncs, en aquests temps convulsos que corren, el disc Diàlogos de Constantinople i Holland Baroque, que, a banda d'una significació lloable, conté composicions sublims com les tres que escoltarem tot seguit i sense pausa: Echoes of the Throne Room, Frate Vento i Lauda.

Marxem ara cap a Escandinàvia, concretament cap a Estocolm, la capital sueca i bressol de Fagel Rock, un grup de sons d'inspiració tradicional de múltiples cultures presentats en formats ben contemporanis, banda a la qual coneixem des de fa anys i que us mostrem cada cop que editen un nou àlbum, ja que estem convençuts de la seva gran qualitat i del seu bon criteri a l'hora de composar peces amb les característiques abans esmentades. Fagel Rock han anomenat Cantata el seu nou treball, un disc que el serveix, a més, per celebrar el seu 20 anys d'història. Aquest projecte, fundat l'any 2006 pel guitarrista Peter Brundel, té membres de diverses procedències, fet que els proporciona aquesta visió panoràmica que facilita la creació de cançons que es poden remetre a diversos racons del planeta. Durant aquestes dues dècades, per Fagel Rock hi han passat músics de Suècia, Iraq, Brasil, Finlàndia, Hongria, Uruguai, Kurdistan, Iran, Sèrbia, Afganistan, Mèxic, Palestina i Xile. Poca broma amb la col·lecció d'influències dels d'Estocolm. Els gaudirem amb quatre peces fabuloses de cantata: Aremu, De Vantande, Sjömansvisa i Berget Rodensjön.

seguim fent camí, ara des d'Euskadi amb un nou projecte que arrenca amb un àlbum homònim de Jaume Singular. El duet Errimin és una proposta musical d'estudi de directe format pel cantant Iker Beñaran, alias Beñarancs, i pel productor Asier de l'Àlamo, alias Pinya. Artistes que interpreten i reinterpreten i actualitzen el cançoner popular d'Euskal Herria des d'una òptica reggae. Més que una simple fusió d'estils, Errimin plantegen una relectura contemporània de cançons que formen part de la memòria col·lectiva de la seva terra. El reggae apareix com un vehicle per tornar a posar en circulació un repertori popular des d'una altra sensibilitat rítmica, estètica i emocional. Un exercici que veiem sovint arreu del planeta, que cerca adaptar aquestes tradicions musicals autènticament populars als sons dels nostres temps. Fórmula ja consagrada com a útil per enganxar nous públics als sons ancestrals. Al marge d'això, cal dir que el treball de producció i arranjaments d'Errimin és de gran qualitat, tant des del punt de vista de la vessant contemporània com el de la vessant tradicional. Us deixem uns minuts amb tres peces fenomenals del debut homònim del duet basc, el Geta, Mendiangora i Agurra.

Anem ara cap a Finlàndia, un país on és molt habitual veure que grans músics que treballen en múltiples projectes es trobin en espais col·laboratius que solen donar fruits ben sucosos. En ocasions aquests encontres són puntuals, però d'altres tenen una vida tan llarga com la carrera artística dels seus protagonistes, com seria el cas que avui ens ocupa. Dues llegendes de l'escena musical finesa, l'acordionista Maria Kalaniemi i el pianista Timo Alakotila, celebren el 35è aniversari del seu duet. El seu nou àlbum, titulat Morgon Dimma, es va publicar el passat mes de maig, un disc que no escatima amb la sensibilitat, la brillantor o la intensitat emocional. Maria Kalaniemi i Timo Alakotila ocupen un lloc únic i valuós en el món de l'exploració i l'expressió musicals. Són ànimes bessones que composen, arrangen, toquen i interpreten junts, captivant el públic amb les seves línies musicals distintives i convincents. Per celebrar la seva llarga col·laboració, el duet va fer temps a les seves atapeïdes agendes per entrar a l'estudi i gravar una col·lecció de melodies fabuloses, algunes de les quals compartirem tot seguit amb vosaltres. Us deixem uns minuts amb tres perles del Morgon Dimma, el nou disc de Maria Kalaniemi i Timo Alakotila, Likonskan, Metsäkukia i Polska 2026.

Canviem radicalment de registre, tot traslladant-nos a l'inabastable univers de les músiques africanes contemporànies amb inspiració tradicional. El cantant i multiinstrumentista especialitzat en el sepereu waganès Nana Osei Tum Barima ha editat enguany el seu àlbum de debut, Journey of to the Unknown, una obra profundament personal construïda sobre els fonaments existencials generats per la seva emigració de Ghana a Bèlgica, pel paper de la seva família en la defensa de les antigues tradicions musicals i per la seva maduresa personal. Arrelat en ritmes tradicionals ghanesos com el Kunduma i el Nuom Kro, però ampliat a través de col·laboracions amb figures de l'escena musical belga com el bluesman Roland Van Kampenhout o el sitarista Nicolas Mortelmans. Journey to the Unknown se centra en la narració acústica íntima de Nana, alhora que s'obre el nou paisatge musical que l'envolta en terres europees. Al centre de tot plegat hi ha el Seperewa, l'antic llaut arpaganès, transmet a través del llinatge de Nana, que ell honra i remodela. Nana Osei Tum Barima assegura que ell manté la tradició, però a la seva manera. Us deixem una estona amb tres delícies de l'òpera prima del ghanès establerta a Bèlgica, Empaebo, Owea i Money.

Per tancar el programa d'avui tornarem al terreny dels artistes innovadors, en aquesta ocasió i amb un altre cop de timó important des del Japó. Till the Raven Rise at Dawn és el títol traduït a l'anglès del segon àlbum de Remo Nakanishi, un músic singular que amb el seu debut ja va entrar de ple en l'empori dels músics contemporanis que transiten per nous camins, partint del minyo, la música tradicional nipona. La producció i els arranjaments del nou disc de Nakanishi han estat obra d'Agata, artista brillant a la que vam descobrir fa poc més de 2 anys com a membre del brillant duet Suzume no Tears. La irrupció postpandèmica de Remon, o les mateixes Suzume no Tears, han suposat una volta de rosca en moda contemporània a les atàviques tradicions sonores de l'illa del sol naixent. Un exercici, sens dubte, necessari. Diríem que inevitable en el país del món on més contrastos es veuen entre l'anhel de conservar les tradicions i el d'anar un pas per endavant de la majoria a l'hora d'obrir nous camins. Us deixem fins al final del programa amb algunes peces de Till the Raven Rise at Dawn, el nou disc de Remo Nakanishi, Tanto Bushi, Yato Kose, Ineage, Uta i, si queda temps, Yamada Hanya. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Ràdio Cubella.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on repassem els grans èxits de la dècada dels 80. Avui recuperem alguns dels èxits més destacats del
3: 1981.
2: Un any en el qual hi va haver el primer informe mèdic sobre malalts de sida de la història, malaltia que fins llavors era desconeguda. També un any en el que Grècia va entrar a la Unió Europea. Un any on també van néixer l'actriu Natalie Portman i el tenista suís Roger Federer. I un any en el qual li sonaven èxits com aquest Get Down On It de Kool & The Gang.

0: venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andate.
1: Un dels representants de la música spaghetti de principis dels 80, Pino D'Angio, amb aquesta veu profunda tan característica, Ma quale idea, va ser tot un èxit aquell 1981.
2: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta a Esteve Llull.
1: Continuem amb un altre èxit que encara avui sona a les emissores de ràdio, de la mà de la parella Men at Work. Va ser un dels seus temes més celebrats. How can it be now?

0: Els britànics Madness, des d'un celebradíssim treball que es deia Seven i que van publicar aquell 1981. La banda de ska, que també sabia tocar temes més relaxats, com aquesta espècie de reggae que es diu It Must Be Love. Seguim amb més èxits al Rock and Classics.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Avui, a la història de la música dance, la protagonista serà la cantant nord-americana Sabrina Johnston. I ens quedarem als Estats Units, perquè avui el número 1 de la Billboard és ni més ni menys que la Diana Ross amb el seu Coming Up. I escoltarem avui, doncs, un variat de cançons que varen triomfar les pistes de ball als anys 90. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance. Sabrina Johnston va créixer als Estats Units assistint a campaments de música d'estiu, classes de ball i cant, abans d'inscriure's a la Universitat Estatal de Cheney per especialitzar-se en música. Johnston va llançar el seu senzill de debut al maig de 1991 i és la que escoltem tot seguit, Peace.

Sabrina Johnson va llançar el seu senzill de debut Peas al maig del 91, com hem dit, en el petit segell neoyorquí JBR Records. I estava previst el llançament d'un àlbum debut als Estats Units anomenat Peace in the Valley amb el segell Johnston. Finalment va llançar el seu àlbum debut Peace al 1992, que inclou l'exitós senzill del mateix nom i també, per exemple, Friendship.

aquell mateix any, Johnson va aparèixer a l'àlbum recopilatori de ball de Red Hot Organization, Red Hot and Dance, contribuint amb la cançó original Peace No Mix per crear consciència i recaptar diners amb recolzament de l'epidèmia del SIDA.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui la música dance que punxarem a la pista central de Hot Dance 80 van ser cançons que varen sonar a les pistes de ball als anys 90. La primera que trepitja la pista central és Cartouche i Feel the Groove, que es va editar el 1991. Ens arribava des de Bèlgica amb aquest so del piano. I ara són els Real to Real de Matt Stuntman, els que arriben a Hot Dance 80 per presentar-vos aquest èxit.

I començant la dècada del 90, MC Saran de Real McCoy ens presentava el It's On You. Avui, però, anem a escoltar el Don't Stop, No Paris.

Aquest és el seu It's on You, Don't Stop. El It's on You és aquest.

Dos instruments que funcionaven moltíssim a les pistes de ball, el piano i el saxo. El gran piano de Mixmaster amb DJ Lillywell.

I el meridià del programa ens portaran als Technotronic. El productor discogràfic belga Joe Bogart, productor també de la banda L'Olim, sota el pseudònim de Thomas de Kinsky, va idear el grup el 1989, unint-se a la vocalista Jackie Key, sota pseudònim de Manuela Camossi. Les bandes va convertir en una de les principals impulsores del house i els seus subgèneres a tot el món.

Diana Ernestine Earle Ross, coneguda com Diana Ross, va néixer a Detroit, Michigan, el 26 de març de 1944 i fou la vocalista principal de Supremes.

Ain't Coming Out va ser un èxit de Diana Ross, que va arribar al número 1 de la Billboard nord-americana del 28 de juny de 1980 al 12 de juliol.

la música de Francesco Bontempi, conegut artísticament com a Lee Marrow, acompanyat de la vocalista Cherme, Cherm, Time Me Out, amb aquesta versió ràdio que dura 3:38. Recorda, estar sintonitzant a la teva FM preferida, Hot Dance 80, el programa dedicat a la música dance de dècades anteriors. Avui dedicat a la música dance dels 90s.

I seguim amb més música dance dels 90s, ara amb Capella.

les cançons que funcionaven a finals dels 80, començaments dels 90. Avui som protagonistes a Hot Dance 80. Ara ens anem cap a Alemanya, un grup fundat el 1989 a Frankfurt. Ells són els Kulturbeat i això és No Deeper Meaning.

0: WhatsApp del programa Hot Dance 80 626 440 111.
1: Ja ho saps, pots trucar al 626 440 i 111, més bé deixar la teva nota de veu i demanar la cançó dance que vols escoltar al teu programa preferit, Hot Dance 80. Ells s'anomenen 49ers, no és l'equip de futbol americà de San Francisco, és el grup dance amb Don't You Love Me.

Com diem sempre, Hot Dance 80 és un programa dance, però també és un programa que informa de històries de la música dance. No és posar-se al davant de la taula de so i vinga, anar a punxar cançons. Aquesta formació va tenir més d'un èxit. I aquesta, per exemple, el Touch Me, van treure el sample d'una cançó d'Aretha Franklin anomenada

No és que agafessin un sample, sinó que van agafar la versió i la van actualitzar. Això és Rock-A-Lot d'Aretha Franklin, i abans hem escoltat el Touch Me dels 49ers. Van demanar drets d'autors, no van demanar drets d'autors, i és que el món de la música ha passat de tot.

pel·lícula. Una cançó, què és això? Doncs és una cançó que van dient el nom de diferents actors i que es va editar el 1990. I avui acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb un remix fet per Todd Terry de la cançó de Yazoo, el Dongo. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació amb Barbara Roja Show i aquí dirigint, editant i presentant Hot Dance 80, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: DJ Romo.

0: Me está mirando desde el otro lado. Creo que quiere que me acerque.
1: I seguim amb aquesta sessió que us oferim cada dissabte a les 8 o en repetició els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Cubelles.

0: DJ Romo.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

lane of the street I'm driving.

Vamos con John Lennon. Bless you. Casi nada. John Lennon.